0: d'entitats que transformen nostra comunitat. La Fundació Deixalles, que celebra 40 anys, ha presentat su memòria de activitats, un document que va més allà de les xifres i que refleja el impacte real de dar una segunda oportunidad tanto a los residuos como a las personas en situación de vulnerabilidad. Soy Sofía González, escuchas Herrera en COPE, y para conocer al detalle este balance y los retos del futuro que afrontan, saludamos ya a su directora, es Chesca Martí. Chesca, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buen día. ¿Cómo estás?
0: Chesca, muy bien, encantados de tenerte con nosotros. De toda esta memoria de actividades, Chesca, si tuvieras que elegir un solo dato o conclusión que resuma el trabajo realizado por esta fundación durante este último año, ¿cuál sería y qué fotografía nos deja la situación social y ambiental en las islas?
1: Bé, jo sí que he de fer una frase, diria que 1.557 persones han participat dels nostres projectes socials de la Fundació i han pogut millorar les seves competències personals, laborals i transversals que els ha ajudat a trobar feina. Tot això ho feien gràcies a 2.749 tones de materials que han recollit i dels quals el 63% han pogut reutilitzar.
0: Uno de los pilares de Deixalles es la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión. ¿Ha cambiado el perfil de la gente que acude a vosotros en los últimos tiempos? ¿Es más difícil hoy en día lograr que se incorporen al mercado laboral?
1: Sí, hi ha una petita diferència en guany en relació amb el 2024, i és que, com que hi ha moltes oportunitats de feina ara, les persones que no troben feina és que tenen més dificultats. I, per tant, abans, a lo millor, les persones tenien una única problemàtica i ara el que feim són persones que tenen multiproblemàtiques, per tant, és més difícil treballar les seves habilitats. I també una de les coses que podem destacar és que tenim alguns perfils amb malalties en trastorns mentals no diagnosticats, que això els suposa un greu afegit. També estem atenent a moltes persones majors de 45 que estan a la cerca de feina. També hi ha moltes persones, fins i tot algunes que tenen contracte d'inserció, que tenen una problemàtica econòmica i, per tant, una problemàtica d'habitatge.
0: En la fundación se gestionan toneladas de ropa, de muebles, sí, de aparatos electrónicos a los que dan una segunda vida. ¿Notáis que la ciudadanía recicla y dona más por conciencia ecológica o la situación económica y la inflación están ya haciendo que la gente exprima más lo que tiene antes de deshacerse de ello?
1: Més o manco, els materials recollits són un poc menors, però més o manco l'activitat és la mateixa. Sí que és vera que han notat una lleugera baixa de la qualitat, per tant, pot ser degut a dues coses. Una, que els materials que se posen al mercat de cada vegada són de pitjor qualitat, per tant, la seva reutilització és més complicada. I dues, que també el que tu dius, que la gent ara hi ha menys recursos econòmics, malgrat estiguem en aquest boom laboral, i per tant, la gent allarga les coses. Els darrers 10 anys, la societat mallorquina ha incrementat la seva sensibilitat ambiental, i per una banda tenim persones que segueixen donant i empreses. Jo crec que tot aquest projecte que hem fet en el sector hoteler tenim empreses molt sensibilitzades i, per altra banda, clar, no hi hauria reutilització si no hi ha compradors que creixen aquests materials, i això sí que ha canviat. Abans, la gent que venia a comprar a segona mà eren persones amb una situació econòmica dificultosa i venia aquí a poder comprar coses bàsiques per poder seguir visquent. Ara també tenim un perfil de compradors que estan molt sensibilitzats en el tema de medi ambient i que van de fer una compra de primera mà, miren a veure si la segona mà els pot abastir de lo que necessiten. I això sí que és veritat que els darrers anys s'ha vist un increment d'aquestes persones que venen a comprar Deixalles.
0: Chesca, vuestras tiendas de artículos de segunda mano son un referente. ¿Ha cambiado el tabú, el prejuicio que existía hace años hacia la compra de productos usados? O, bueno, sí, ¿quién es el comprador habitual que entra hoy en una tienda de segunda mano.
1: Com us he dit jo, crec que es compra, ha canviat molt el perfil. Aquest tabú de que la segona mà és per persones que tenen una situació econòmica dolenta ja no existeix. Venen aquestes persones, però també venen persones

0: molt sensibilitzades a nivell ambiental, que és la seva primera opció de compra, i això també és un fet. I ha canviat aquest tabú. Jo crec que fins i tot, jo veig que persones fins i tot ara estan orgulloses de dir això és de segona mà o això ho he comprat a deixalles. Això fa 10 anys no era així, era com que ho duien d'amagat. Ara no, és a dir, és com un fet, té un valor afegit si el que tu dus o el que tu compres és de segona mà. I també m'agradaria dir que jo crec que nosaltres també hem anat professionalitzant i, per tant, en el taller de reparació d'electrodomèstic que donam una garantia d'un any, és a dir, nosaltres en els nostres processos també pues, posam a la venda coses que estan en bon estat i que poden tenir una segona vida.
1: Y para que un proyecto como este sea sostenible a largo plazo, Chesca, el apoyo de las administraciones y de las empresas privadas imagino que será fundamental, ¿no? De cara a los próximos meses, ¿cuál es el principal reto o el cuello de botella que necesita resolver la Fundación para seguir creciendo?
0: A veure, nosaltres tenim diferents reptes i, bueno, enguany tenim un repte que és la celebració del 40 aniversari, que això ens consumeix molta energia, però seguim tenint persones. Nosaltres tenim un repte a nivell dels projectes socials, que és veure que les administracions locals i autonòmiques molt recolzen, però així tot nosaltres, aquest projecte un 30% són subvenció, són finançats per nostres fons propis, per tant, aconseguir major subvencions o aconseguir concerts per nostres projectes socials és un repte a curt i mig termini. I un altre repte que se mos posa per davant és el tema de la roba. Ara la nova llei obliga a recollir residu tèxtil. Abans nosaltres en els nostres contenedors recollíem objectes de roba de segona mà i ara també hem de recollir residu tèxtil. I encara no tota l'administració ni tots els ajuntaments tenen el xip posat en que aquesta activitat, si és un residu tèxtil, s'ha de pagar. I això és un altre repte que tenim. A part de desenvolupar reciclatge d'aquests materials, que no sé si mos toquen altres o li toca s'escrar. I seguir, jo crec que encara hi ha molt de materials en el mercat que podrien tenir una segona vida i que acaben a l'incineradora o a un abocador, i per tant, jo crec que el nostre repte, si l'administració pública mos ajudava més, encara podrien reutilitzar molt més. Per tant, aconseguir projectes que financin la part ambiental, també.
1: Chesca, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y sobre todo por la gran labor que hacéis. Mil gracias.
0: No, gracias a vosotros y gracias por compartir esa nuestra tasca.
1: Muchas gracias, que tengas muy buen día.
0: Adiós.
1: Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
2: Estudio París, estamos de rebajas. Es el momento de cambiar tu cocina. Nuestros descuentos son espectaculares. Cocinas de diseño y calidad a medida con hasta un 40% de descuento. Y además puedes pagarla hasta en 24 meses sin intereses. Visítanos, te sorprenderá nuestra calidad. Te sorprenderán nuestros precios. Nos podrás encontrar en General Riera 5 y en estudioparís.es.
3: Pergo Store Baleares. Suelos diseñados para acompañarte durante décadas en tu hogar, incluso con niños, mascotas y uso intensivo. Suelos laminados, vinílicos y de madera. Pergo es la marca premium del sector y en Baleares contamos con instaladores propios. Pergo Store Baleares. Esperamos no volver a verte en toda una vida.
4: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
5: ¿Buscas el lugar perfecto para tu próxima celebración? En la Sala Mundo Fiesta encontrarás el espacio ideal para cumpleaños, comuniones, bautizos, aniversarios y eventos de empresa. Estamos en Son Rosiñol, Palma, junto a Mundo Fiesta. Además, te ayudamos con decoración, globos y fotocalls. La Sala Mundo Fiesta. Celebra a lo grande.
6: Formado.
7: One, two, three.